ku kahle kahle ka papila ra bona mingisame wa kha va hlamusela ku ri himpela va tshame ngari ho leya na 11 years hinkwayo ka yona mingisame va kha va lava kumbe va kha va ringeta ku va kha va kuma swintirhantirhwani kambe swilo swi kha swi nga hlangani va famba va kha va hlamusela vanhu va kha va va kholela kambe ke loko va heta va va kha va kuma riqingho leri ya kusuka kahle ka khampani liya ivi himpela va tsaka va byela leswaku himpela swikhongelo swilo hlamuriwa kasi I ku sungula ka swin'wana mingisame lava nga heta va kha va hlamusela kahle ku ri loko va ha ri xilungwini endzhaku loko va kha va graduata va ringetile ku tshamanyana mingisa ra mina va ringeta ku va kha va apulaya laha na laya kambe vutomi ku nga vutomi ivi himpela ntirho va nga wu kumi va laha swi nga heta swi boheka ku va kha va vuya ekaya va swi vona ku rente va nge he swi koti ku hakela laha swi vanga swi kha swi hi komba kusuka endzhaku mingisa ra mina ku ri swi vangile swa ku heta va va kha va tikuma va ka xiyimo xa ku fana lexiwa namuntlha a swi va swi kha swi sukela kwini naswona a va va kha va lava ntirho lowu va nga ta kota ku va kha va hlayisa na ndyangu wa vona tanihiloko va kha va hlamusela ku ku ri vona ntsena va nga va na nkateko wa ku va va kha va exikolweni na ku va va kha va heta na ku va va kha va graduata kambe mhaka hi leyi namuntlha va huma njhani eka mhaka loko hi va hi kha hi tshame hi ndlela leyiwani va kondzelela va kha va swi vona ku xiyimo xi tshamise ku yini va kha va tivisa kahle mingisame ku va nyikiwe na warning endzhaku ka loko va va kha va nga pfumelangi ku ya le a hotela ku va va ya hlangana na buti lava nga fika va nyikiwa warning entirhweni va tlhela va hunguteriwa muholo va nga kota ku pfuneka xinjhani sesi va tshika ntirho va timaketela kun'wana va ya mahlweni va maketamaketa kumbe va amukela toxic environment leyi va ku yi khala ka yona hi treatment leyi va ku yi kha yi suka kahle eka boti ke.

Baribo namuntlha va dakwa ra magqini vhele hi ndlela yaleyo ri simi ro tsaseka swinene kusaka khale ka nkata the late Peter Tinete Vuyelo hi ndlela yaleyo ri simi ro tsaseka swinene va ku ra yi kona vo vidakuta va ri va tshiketini hi ndlela yaleyo vo va ku hayi ko va la khawurisa vo lavaya va ku vulavula ngopfu lavaya yane va va ku ri hayi ko vudlakuta byona va byi tshiketini xem va lava ku nyumisa lavayani va ku vulavula ngopfu lavaya va ku tiva rhandza ngopfu timhaka ta vanhu vugelegele vitirisimu